Abans perquè comença a les 6:40. Ah, no, a les 6:55 aniré ahí. Es que ni notes perquè tocar ahí. La, la, la, la, la. Que bon és el xic, xic, xic, xic, xic, xic. Ara es va quedar ahí, tata. Put your hands in the air.